0: RMB des de les Borges, Borges, Borges, Borges, blanques, blanques. Matem la setmana amb bona música per a tots. No és aquest fin de, com nosaltres, aquest fin de començar la temporada ARF, mentre esperem el PRF, salut i gràcies. Pues aquí está la canción que me pides, Alfons y Sandra, Sandra y Alfons.
1: The spring is my love. You saw spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.
2: Hola, soy Carlos de Castellón. Me gustaría escuchar la de Tofí. Dedicado para Greta.
1: You saw spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.